malgrat tot, la Gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans.